Fa 100 anys que va néixer el nostre poeta Blai Bonat. És per això que avui vull cantar un poema seu, musicat per en Pere Fons. Estic acompanyada per en Bo.